Quan sigui fatigat este vicenyado de muts, quan hagi tenut cap augment i mire de cançús, i digui que aniré a la maïsú de l'estranger, que posaré la porta del Lupe.